0: 102.7.
1: Piso 21, va lo Londra.
2: Piso 21, va lo Londra, yeah.
3: Súbete, súbete.
4: OB, on the roms, on the roms, on the roms.